no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'ha sentit abans que jo li vagi a ensenyar.

Hi ha un racó a ICAT pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit a ICAT.

0: Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best. Ah,
5: mono mercanto, adormia.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit, a ICAT.

0: Escoltes ICAT.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%. La bossa mig fet, mai no tanco un clau, no hi firmo papers. Sempre vols més, apreta'm, em deixo la pell.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho dic 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

0: Escolta, Zicat.
1: Ara que estem sentats

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: és el programa d'informació i de...
1: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents Cat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: I aquí també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi, sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

i Cat Weekend.

Babylon. És la casa de la festa i les músiques urbanes. Marc Isern i Rubén Sierra en són els anfitrions. Casa Babylon, els divendres a les 8 del vespre.

0: Escoltes i cas.
1: Gabriel i Paco Amoroso.

0: Les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a iCat.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%. La bossa a mig fet, mai no tanco amb clau, no hi firmo papers. Sempre vols més, apreta'm, em deixo la pell, crema. No és suficient,

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.

0: deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi. Aquesta setmana busquem sons de resistència, perquè el jazz mai ha estat només una música, sinó també una actitud, conflicte i memòria. El jazz sempre ha estat allà on hi havia alguna cosa que dir i no ha canviat de bàndol. Si sona incòmode, probablement és que funciona. Així que avui viatgem sota l'influx de la rebel·lia.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nelo.
2: Crees contingut digital? Vídeo, xarxes, podcast, blog? Sigui com sigui, això t'interessa.
3: Ja et pots inscriure en els premis Creadores de 20 Minutos.
2: Participa-hi fins al 10 de maig i podràs guanyar 5.000 euros.
3: Inscriu-t'hi ara a vinema.es/creadores2026.
0: Escolta, Zicat.

0: iCat, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica
0: a partir de les 9, Beats per Minut amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter amb Raúl Hinojosa.
3: Hola amics, benvinguts al Fotiment, un programa força lliure en un món que cada cop no és menys.
0: I a les 11 de la nit, el Fotiner amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a iCat.
4: La ràdio inquieta és a les teves mans. Directes, podcasts, vídeos, experiències, avançaments... Descarrega't l'Apticat i anirem amb tu allà on vagis. Amb l'Apticat, la música i la cultura són a les teves mans. Per dispositius mòbils iOS i Android.

0: millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut amb Òscar Broc.
1: Aquesta setmana celebrem el bon temps a les terrasses amb la millor música electrònica del planeta. Beats per minut amb Òscar

escoltes, Icar.

0: Sona Nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí, a ICAT.
1: Salutacions cordials, benvinguts. Si avui és dissabte i són les 9 del matí, comença ara l'escena musical del país. Ho fem amb Josep Maria Campillo, els vies de so i muntatge musical, Lluís Gendrau, qui us parla, i avui tindrem l'encant de Clara Vinyals i la sal de sodi. Doble disc de la setmana amb aquest àlbum que es diu L'encant, de la lleidatana Rinaldo i Clara. I també havia de ser així, el disc de debut dels tarragonins Sodi, que van guanyar el Premi Joventut i el Premi Verkami per votació popular de l'edició passada del concurs Sona Nou, que fem conjuntament entre ICAT, Catalunya Ràdio, TV3 i la revista Andarroc. I també tenim novetats com ara les de Sílvia Pérez Cruz, Maig, Cris Juanico, Montse Castellà, Leire Struck, Xisca i David Mauricio. I atenció, perquè ja tenim també recompte d'aquesta edició 26a del concurs Sona Nou, que ha arribat a la xifra rècord de 175 participants. És la tercera millor xifra dels últims 26 anys de la història del Sona Nou i la millor d'aquests últims 10 anys. Per tant, moltes gràcies a tota la gent que us heu presentat i que confieu en el Sona Nou. Ara el jurat ja està escoltant totes les vostres cançons i abans de final de mes tindrem el resultat dels 30 artistes seleccionats per actuar als 10 concerts que farem arreu dels països catalans, a Barcelona, a Tarragona, a Lleida, a Girona, també a València, a Mallorca i també a Andorra. De manera que estigueu molt atents perquè a través d'aquest programa us anunciarem qui seran els 30 seleccionats del Sona Nou 2026.
0: El disc de la setmana.
1: I comencem amb aquest àlbum, tal com us dèiem, que avui signa Rinaldo i Clara. I és que després de ser mare, la cantant lleidatana Clara Vinyals torna a primera línia de l'escena amb el seu cinquè disc en solitari, un àlbum que es titula L'Encant. Ella diu que no demana haver d'escollir ni entre la seva primera etapa, que parla d'un pop d'autor més nu i clàssic, ni amb la més recent, que és més ballapa i electrònica. Per tant, ha trobat un punt, un equilibri just entre estils i, com sempre, ha posat les melodies pop al centre del seu univers. I comencem escoltant Quines coses de mi, una peça que parla de la manera com et relaciones amb una altra persona i que té un encantador joc de pianos final.

Que bonica la veu de Renaldi Clara, les melodies, les lletres, les cançons, amb aquest aire impregnat de les terres de Ponent. I, a més, ell escriu sempre dirigida al tu, per una qüestió de gènere, perquè diu que sense masculí ni femení, la cançó és més apta i més universal. Avui el disc de la setmana és Renaldi Clara, aquest encantador àlbum que avui estem escoltant al Sona Nou Dicat.

I un altre exemple és M'hauria agradat, una cançó graciosa que parla d'equivocar-se fent el ridícul i després de veure que ho has fet fatal. Una manera de riure's també d'ella mateixa, una cançó que a més instrumentalment és emocionant i que d'aquesta al·lucinació, amb una veu super amunt mentre sona la melodia per sota i en algun punt mig nua i mig onírica, és capaç de seduir a tot aquell que l'escolta.

Una cançó de pop super elegant, gairebé xiu-xiuejada a cau d'orella, que és aquesta que es diu M'hauria agradat, del nou treball de Renaldo i Clara. Una cançó que diu que és la preferida de molta gent que escolta el disc. També pels oients d'ICAT pot ser la millor. I anem a fer un altre tastet de Renaldo i Clara. Ara amb un tema que es diu Tinc paraules. Una cançó, segurament la més despullada del disc, on hi ha aquest concepte clar de buscar que la gent escolti el disc de punta a punta. Cançons que des del primer beat i amb la primera melodia ja t'atrapen de seguida. I per tant, és un disc que hi ha una suma de tot el que ha après Renaldo i Clara en aquests últims anys. Des de fa 10 anys que fa cançons, i aquest és una mica el resum de la seva, del seu aprenentatge en forma de lírica i també de música, de melodia.

0: Novetats de la setmana.
1: Gran novetat ara per presentar el nou treball de Sílvia Pérez Cruz. Es diu Oral Abissal i és una mena de yin-yang, la fusta i el metall, la carn i l'os, allò que és càlid i allò que és abismal, la mà i l'infinit, la rosa i el blau, dobles cares amb les quals Sílvia Pérez Cruz juga en aquesta nova aventura musical.

gran Sílvia Pérez Cruz, el seu nou àlbum, que just ha aparegut aquesta setmana i que demostra aquesta unió entre tradició, arrel i sensibilitat. I en aquest cas, aquest tema, titulat Abissal, és l'adjectiu que fa referència a les grans profunditats oceàniques, que es caracteritzen per l'absència total de llum, altes pressions i temperatures fredes. Així que va de l'oralitat a l'abissalitat, si es pot dir d'alguna manera. I seguim amb més novetats. Un altre àlbum que ha aparegut també aquesta setmana és el d'un artista jove que debuta amb el seu primer EP. Es diu Leire Struck i està relacionada amb la Sílvia Pérez Cruz perquè justament forma part del seu cor, de la seva, del seu conjunt vocal, i també acompanya un altre cantant, Cristena. Ara en solitari presenta el seu nou directe amb un EP titulat Con una mano delante y otra detrás. Es diu Leire Struck, com us dèiem, i és un projecte que veu de les seves influències, que van del jazz, el bolero, la música brasilera, la música d'arrel, i a més ho fan català i castellà. Ella diu que vol ser honesta fins a fer mal, sense posar ni autotune ni pretensió de perfecció. I us hem triat la cançó que ha signat en català, que es diu Lluny de tu.

Sensualitat a flor de pell, amb aquesta veu tan especial de Leire Struck, amb el seu primer àlbum, el seu debut, que es diu Con una mano delante y otra detrás. Ella és nascuda a Vegas, va estudiar al Conservatori Superior del Liceu, i en aquest àlbum parla d'amics i amigues, de penes i alegries, d'aprenentatges, i sobretot perquè visquis i estimis, perquè morir o la vida tingui sentit. Acompanyada de Vicente López a la guitarra, Biel Roca al piano i Tramel de Valle a la percussió, tot plegat amb aquestes cançons que són íntimes i properes. Ara canviem d'estil perquè una altra d'aquestes novetats, d'aquests llançaments que hi ha hagut aquesta setmana, és el de Maig, una artista barcelonina, Maria Solà, que debuta amb aquest nom i va fer-ho ja el 2025, l'any passat, amb un EP que es deia Flor de Maig, i ara arriba el seu primer llarga durada. És un disc contundent que s'apropa en aquest pop d'autor amb un punt fosc i també amb un punt de rock. I justament Prou és el nom de l'àlbum i d'aquesta cançó.

0: Aquest que ens té atrapats tant en disc com en directe. Es diu Maria Solà, es fa dir maig de nom artístic i just està a punt de complir els 20 anys amb el seu primer àlbum, prou signat, a més, amb la multinacional Atlantic. Les cançons s'allunyen del pop urbà dels seus inicis i s'atreveix amb lletres més honestes i madures, interpretades amb aquest estil més rocker i en un treball que ha signat, atenció, amb la producció de Joan Borràs d'Oques Grasses i Marc Gela dels Iglú.
1: Sona nou, amb Lluís Gendrau.
0: Llevant, xaloc i migjorn, llaveig, ponent i mestral, tramuntana i gregal. Són els 8 vents del món que el menorquí Cris Juanico ha musicat en el seu nou treball que es diu Rosa dels Vents. Amb 8 convidats, a 8 cançons, cadascuna vinculada a un vent. Són històries en clau de pop mediterrani que retraten Menorca i el seu moment vital. I en aquesta, que justament es diu tramuntana, només són paraules, hi ha Carles Belda a l'acordió.

des de Ciutadella, Cris Juanico ens presenta aquest àlbum Rosa d'Esvens amb un grapat de col·laboradors, en aquest cas Carles Belda, amb aquest acordió que sona de fons. Un disc on hi ha de tot. Hi ha pop, funk, rock, indie, folk, i a més parla dels problemes i les injustícies del món. No se'n desempallega gaire fàcilment, sinó que a més posa l'ull en el Mediterrani. I aquest és el compromís de Cris Juanico, que mai no falla. I ho fa amb un triple disc que es diu Groenlàndia, on hi ha també un grapat de col·laboradors, en aquest cas fent la revolució amb Alidé Sans.

0: dona'm la mà, crida en mi sense temor, revolució.
1: Revolució en català i en occità. Són Montse Castellà i Alidé Sans que presenten aquest tema que forma part de Groenlàndia, aquest disc que celebra 3 dècades de trajectòria i que justament ho presenta en directe demà dins la programació del Bar de Sants, que es tanca precisament a Amposta, a les Terres de l'Ebre. Un disc que germana Catalunya, Groenlàndia, els països catalans i el poble inuit. Justament diu que és un moment clau d'una illa amenaçada per diferents pressions, tant climàtiques com polítiques. I a més s'ha inventat una paraula que té molt a veure amb el que passa en aquests dos territoris, la descultura. I així ho reivindica perquè no quedi mai la cultura en l'oblit. Sou el Sona Nou iCat, estem repassant novetats d'aquesta última setmana i ara és el torn d'un cantant, cantautor gironí que es diu David Mauricio. Ell ens presenta també un nou treball que ha titulat Deixar-ho escrit.

metre quadrat, així es diu aquesta cançó de David Mauricio, que forma part del seu darrer treball, on diu que cal aturar-nos, respirar i abraçar l'instant. Un camí honest i lluminós que parla de revisió, reconstrucció i esperança en aquest seu tercer treball. I tanquem el bloc de novetats encara amb un altre disc que també ha aparegut aquesta última setmana i que ens porta cap a Mallorca. Allà hi trobem Xisca, acabat amb K, que és la Xisca Garau, que ens presenta un àlbum titulat Dolenties. Forma part de les seves cançons carregades de profunditat emocional i discurs feminista. Tot plegat amb una experiència que ens diu ella d'audició, que és cos i missatge, tot plegat, com en cançons com la que ha titulat Sauvatge.

0: Estrenes de la setmana.
1: I comencem proposant-vos l'escolta d'un artista emergent que es diu l'Agnès. Ella es va presentar el primer premi Noves Veus pels Vells Mots de musicació de poemes i va quedar finalista. I ara ha penjat la cançó que va presentar en aquest certamen. És una musicació de la poeta Anna Dodes, que es titula Ulls de Maragda. Es mou entre l'indie folk i el pop més acústic.

0: preciós aquest debut de l'Agnès, en sabem que té més cosa, que és de Barcelona, que es va presentar en aquest concurs de noves veus pels vells mots i que ha fet aquesta musicació d'Anna Dodes, Ulls de Maragda. I més avançaments, en aquest cas, Marta Caoba i Judit Nederman.
1: Seran cenizas, pero tendrán sentido. ¿Cómo serán?

després d'aquesta introducció, aquesta cantautora i terapeuta del Maresme ens presenta un tema titulat Un nou camí, i ho fa amb un altre maresmenc que l'ajudi Netherman.

música conscient, cançons d'aquesta artista que es diu Marta Caoba, que defineix el seu estil com a folk soul i que diu que les seves cançons neixen com una eina terapèutica per sanar, per créixer i per reivindicar. En aquest costat li fa també acompanyament Judith Nederman. I una descoberta que hem fet, també buscant cançons d'artistes emergents, és Paule, un artista musical que és de recent emergència, que acaba de presentar just un EP que es deia Hipercup i que just el 10 de maig va presentar un doble senzill amb aquesta cançó que ha titulat Llepar la ferida. S'acompanya de Jano Montano i ella, com a Paula Jim, ens explica que doncs val la pena barrejar músiques urbanes amb pop i que els resultats són lletres compromeses.

Ens ha sorprès aquest artista que es diu Paule, que és de Santpedor i que fusiona aquest pop alternatiu amb música electrònica i rumba catalana. I aquest tall, que just ha publicat res des de l'1 de maig, juntament amb tanta xafogó, això es diu Llepar la ferida.

0: El disc de la setmana.
1: Doncs avui ens toca parlar d'un artista del Sona Nou. Són els Sodi. Són de Tarragona, és una banda de rock, un quintet, que ens van seduir en directe i que acaben de publicar el seu primer àlbum. Es diu Havia de ser així. Ja van debutar en directe el dia 2 de maig a Constantí amb els Pets i demà seran a Vilaseca a la Fira de Música Emergent, presentant aquest disc on diuen que ja no es tracta d'una promesa, sinó que després de guanyar el Premi Joventut i el Premi Bercami de Votació Popular volen convertir-se en una banda de referència dins el rock d'aquest país, un salt definitiu a la lliga dels grups que s'han d'escoltar i que cal seguir per veure'ls en directe. I un tema que comença així suau és On amagar-se, però atenció perquè arriba de seguida la seva energia i el seu toc per ballar.

És el debut dels Sodi des de Tarragona. 11 cançons que diuen que no són producte de laboratori, sinó el resultat de moltes hores d'assaig, de tocar i tocar, i de birres i de concerts, i de la necessitat de reivindicar el rock de guitarres, la suor i les lletres, que els porten a barrejar el Britpop dels 90 amb la nova onada catalana. I també a fer cançons on es respira, per exemple, els Who, i també cançons melòdiques que transporten a l'univers d'Oasis i Blur. Un bon exemple, Sé o no sé. Sé o no sé.

Són els Sodi Directes fent aquest rock and roll i emulant a bandes que ja portaven molts anys fent història en el món de l'escena musical catalana, com els Pets, però també buscant els seus referents en bandes com els Who, de qui versionen precisament aquesta una de les peces més històriques, la meva generació. Són una banda liderada per l'Evan Dedes, cantant, lletrista, compositor, i el Naïm Lutfi, el baix i també compositor. Ens fan cançons que arriben fàcils com aquesta. Volen que la gent els escolti sense trampes, que els escolti al cotxe, a casa seva, sentint la mateixa electricitat de quan estan dalt de l'escenari. I els diem que la deixen tota.

0: Estrenem la teva música.
1: Ja tenim un total de 175 artistes que s'han presentat al Sona Nou 2026. 175 propostes musicals que ara escoltarà el jurat i que també podeu escoltar a sonanou.cat. El dia 30 de maig anunciarem els 30 seleccionats pel jurat que actuaran als concerts preliminars de Barcelona, l'antiga Fàbrica d'Am, també a Tarragona, a Lleida, a Girona, a Palma, a València i Andorra. Seran 10 concerts que ens permetran seguir en directe aquestes 30 propostes, que seran ben diverses. I avui encara en tindrem un parell de tastos. Per exemple, Beni Dolores. Un grup de nenes prodigi vingudes a menys que formen una banda de punk o pop on diu que vessen frustracions, traumes, fílies, pors, estigmes, violències, desitjos i etiquetes.
2: Em cau una gota de suor, mala llet pas de moró.

0: Benny Dolores són un quintet de Barcelona. I encara un altre exemple, ara de Sabadell, amb una proposta de dancehall, és Xènia Casado. Ella, atenció, es presenta com la nova veu de la música catalana i ho fa a crits demanant liderar les festes majors.
1: No paro de mirar-te, mare meva, tinc de cor, un de control.
0: I així fins a 175, els podeu escoltar a serenou.cat. Avui tanquem edició amb aquesta proposta en un programa que hem fet Josep Maria Campillo i Lluís Andrau. Salut i bona música.

0: Alta costura amb majúscules. Lady Gaga i Doce compartint aquest Runway, un dels soundtracks que trobem a la nova i segona entrega de la peli El diable es vesteix de Prada.
1: ICAT.
0: Com esteu? És dissabte 9 de maig. Benvinguts a ICAT Weekend. Arriben ara els afrobeats de Kelly Isaiah.

0: música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut amb Òscar Broc.
1: Aquesta setmana celebrem el bon temps a les terrasses amb la millor música electrònica del planeta. Beats per minut amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.
0: 012, la millor resposta.
2: Va tot bé?
3: És que tinc una amiga que la seva parella fa temps que la controla. Li revisa el mòbil, li deixa anar comentaris que la fan sentir malament.
2: Això és violència masclista.
4: Les violències masclistes són una vulneració greu dels drets humans. Si tu o algú del teu entorn ho pateix, truca al 900 900 120. És gratuït, confidencial i disponible les 24 hores. Consulta també el CIAT o el CIE al web igualtat.gencat.cat o trucant al 012 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
0: ICAT Weekend.

Hit Did It Again. Aquí teníem una altra classe magistral de glamour i elegància amb Tyler i Zara Larsson. I entre dubtes, així sona la veu des de Terres de Ponent de la Bru, potser demà.

Va dir que una altra història per somiar amb l'estil íntim i poètic de Guitarica de la Fuente. I rebem ara l'Icat Weekend, l'artista completa, absolutament 360, Charlie XCX amb The Apple.

0: Escoltes ICAT.
1: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
2: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
1: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
3: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
1: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
4: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
1: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

Maria Jaume, enfortint l'escena musical balear amb sonen ses campanes i amb l'esperit positiu ben actiu, així a terra, l'ICAT Weekend, Àlex Pérez amb Dies Millors.

0: Hi ha silencis que fan més valent.
1: Sons que transmeten calma, perfectes per anar-hi anant, anar fent via des d'aquest dissabte, la bona sintonia de la Júlia Blum i Gelard Taledo amb Només amb tu, i amb tu que seguim al teu costat, ben motivats, amb la salutació que ens fa el DJ britànic Bruce Felder.

estudiar-me cari, posa't a la cua i ompli el formulari. Benvinguts a este safari ple de mercenaris, territori balneari d'eixos mercetaris. Ha ressuscitat el fari, com està el pati?

gràcies, mama. Visc en un cap de setmana, faig el que em dóna la gana. No mossegues la mà de qui dóna de menjar, perquè m'aguantat ja més del que podem aguantar. Si vos colen la fal·làcia disfressat de llibertat, no vingueu plorant demà, que ja estàveu avisat, germà. Estem de nou a l'ofici, hem tornat per bici, hem estat al cim i al precipici. Qüestionais des de l'inici,

jove, atrevit i amb un talent que no se l'acaba. Aquí teníem el ritme positiu d'en Nemo amb Mark House i anem ara a encendre la metxa que més crema amb la nova música dels Clima.

0: Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit, a ICAT.
6: Okay, 3, 2, 1, it's jam.
1: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
7: Jazz Batussi.
8: Aquesta setmana busquem sons de resistència, perquè el jazz mai ha estat només una música, sinó també una actitud, conflicte i memòria. El jazz sempre ha estat allà on hi havia alguna cosa que dir i no ha canviat de bàndol. Si sona incòmode, probablement és que funciona. Així que avui viatgem sota l'influx de la rebel·lia.
1: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nello.
9: Mom, can you tell us a story? Yeah, something exciting. Please? Pretty please?
10: Who the fuck is this? Hit me on the gram at 6, saying Jada Grace trying to dip.

Beet Zucchini. Beet Zucchini.

Internet Girl, tota una demostració de com les Kids Eye continuen molt en forma, col·leccionant més èxits amb el seu celebrat K-pop. I anem ja calentant motors pel concert dels Sodi, avui a la Fim de Vilaseca, els tarragonins reivindicant un cop més el rock de guitarres.

0: millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut amb Òscar Broc.
1: Aquesta setmana celebrem el bon temps a les terrasses amb la millor

música electrònica del planeta. Beats per minut amb Òscar Broc, els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT. L'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors, dues hores de programa. Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

0: Bona roca tenen, eh? Quilòmetre zero. El grup de Castellà del Vallès, que diu que trobar la felicitat no sempre és fàcil. La felicitat va cara, però així de bé sona, amb la seva energia festiva.
1: ICAT.
0: Per si anar a baixada, però festa assegurada, l'ICAT Weekend amb Saxeni Sidoní.

0: Tornen a l'activitat musical Maroon 5 amb Heroin. Els Adam Levine reconnectant amb el so que els va fer famosos i altre cop, contagiant-nos amb el ritme de les seves cançons.
1: I Cat Weekend.
0: I amb un so renovat, així és com agafa de nou impuls la Gigi Ross, això és Pulsió.
2: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%. La vostra...

comencen parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el Deaf Boy!

0: es veia venir, que seria una de les importants de la temporada. Bruno Mars amb la celebradíssima Adjust My.
1: I què?
0: I la cosa que continua ara amb la finíssima elegància de Lulu Suai.

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el
0: cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotiment, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys.
0: I a les 11 de la nit, el Fotiner, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.
4: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. A ICAT. A ICAT.
5: La Sala Beckett presenta Abraça'm fins que m'adormi, de Cesc Colomina, dirigida per Guillem Sánchez García. Un monòleg íntim i poètic protagonitzat per Roc Bernadí sobre l'amor primerenc, la memòria i el valor d'atrevir-se a sentir. Del 29 d'abril al 24 de maig a la Sala Beckett. Més informació a salabeckett.cat. Recomanat per ICAT.
4: Linkat. Linkat. A ICAT. A ICAT.

0: Déu-n'hi-do, eh? Quin sacseig, quina alegria gasten Bausa des de Noruega amb el seu tema magnètic. I esclat ara de ritme i de colors, aquest weekend amb la cançó de primavera de Rigoberta Bandini.
1: Les històries que em fan més por

0: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi. Aquesta setmana busquem sons de resistència, perquè el jazz mai ha estat només una música, sinó també una actitud, conflicte i memòria. El jazz sempre ha estat allà on hi havia alguna cosa que dir i no ha canviat de bàndol. Si sona incòmode, probablement és que funciona. Així que avui viatgem sota l'influx de la rebel·lia.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nelo. Escoltes i cats.

quin bon fer, eh? Quina meravella de veu, quin tros de cançó s'ha marcat Ray, la nova promesa de la música britànica, altre cop atrapant-nos amb el ritme d'aquest Skin and Bones. I el moment ara de tornar a casa, que aquí tenim molt de talent, Mamaluxa, que arriba a l'Icat Weekend amb 15 segons. Estat 5.

0: i Cat Weekend.
1: Un, dos, tres i...

0: si voy contara. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo. Porta'm de clauer com un labubu.
1: Labubu.

0: 10. Sin minutos de tres, ¿ok?
1: Shoot.
2: Ok, 3, 2, 1, it's jam.
3: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
4: Jazz Batussi. Aquesta setmana busquem sons de resistència, perquè el jazz mai ha estat només una música, sinó també una actitud, conflicte i memòria. El jazz sempre ha estat allà on hi havia alguna cosa que dir i no ha canviat de bàndol. Si sona incòmode, probablement és que funciona. Així que avui viatgem sota l'influx de la rebel·lia.
3: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nelo.
5: Explora, descobreix, fes equip amb els teus amics i llença't a l'aventura. Tens una missió, salvar Dracamar. Dracamar, el nou videojoc per consoles de 3K. Disponible a les principals plataformes digitals.
3: Escolta, Zicat,

0: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat. iCat. iCat. Del 14 al 17 de maig, Teatre Nu estrena el seu nou espectacle, Avi, et trauré d'aquí, basat en una experiència familiar commovedora. El net de Joan Colom descobreix que van traslladar en secret el cos del seu avi al Valle de los Caídos, on encara reposa. Més informació a teatrenu.com. Recomanat per ICAT.
1: Linkat.
0: Linkat. Linkat. iCat. iCat.
2: iCat, els vespres de dissabte sonen diferent.
3: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el
2: cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
4: El duet ens presenta la seva nova declaració contra el...
2: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
5: Hola, amics, benvinguts al Fotimer, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys.
2: I a les 11 de la nit, el Fotimer, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a iCat.

sobretot tan pressió i a la vegada, curiós, i a la vegada crec que em fa una mica de respecte. Les coses normalment no les coses que duren no te les dona ningú. Tu has despullat per la casa.

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi a ensenyar.

0: música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut, amb Òscar Broc.
1: Aquesta setmana celebrem el bon temps a les terrasses amb la millor música electrònica del planeta.
2: Beats per minut, amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.
3: Una mirada diferent als videojocs.
4: Per aprendre, pensar i somiar.
5: Here's to many more exciting adventures.
6: Em dic Salvatore Marín.
7: You and me are the best. Mm-hmm.
8: Dóna'm el canto, has dormit.
4: Passió pels videojocs.
9: Generació Digital, amb Albert Murillo.
10: Ara els diumenges a les 10 de la nit. ICAT.

0: la millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut, amb Òscar Broc.
1: Aquesta setmana celebrem el bon temps a les terrasses amb la millor música electrònica del planeta. Beats per minut, amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.
2: Passem a la previsió meteorològica. Aquesta temporada tindrem fortes precipitacions i rialles.
3: També pujaran molt les temperatures amb una història d'amor com mai heu vist.
4: I es produiran fenòmens galàctics únics en tot l'univers.
5: Us esperem!
6: Serà brutal!
1: Projecte Beta. Nova temporada. Divendres estrena al Super 3 i a la plataforma 3K.
0: Escoltes ICAT.

És com sorra que no tornarà als teus dits. Les victòries del passat, les vergonyes sempre

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat.
1: Torna al Podcast Fest, el festival de podcast en català a Roses, amb la Sotana, Peyu i Albert Pla, Marta Torné, Albert Tom o la Riota. Podcast en directe, música i molt d'humor vora el mar el 22 i 23 de maig. Més informació a rosescultura.cat. Recomanat per iCat.
0: Linkat.
2: iCat. iCat. iCat, els vespres de dissabte sonen diferent.
3: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica
2: a partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
4: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
2: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
5: Hola amics, benvinguts al Fotiment, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys...
2: I a les 11 de la nit, el Fotiner, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a iCat.

0: La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.
1: Eufòria al concert, el 31 de maig a les 12 del migdia. Farem història al Palau Sant Jordi. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. Amb l'entrada podràs accedir a la plaça 3cat en viu, l'esdeveniment únic de l'univers 3cat amb programes, espectacles, podcast i activitats en directe a l'anella olímpica. 3cat en viu.
2: ICAT Weekend.
3: Swim, waterfall in all your skin. Swim, swim.

0: millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut amb Òscar Broc.
1: Aquesta setmana celebrem el bon temps a les terrasses amb la millor música electrònica del planeta. Beats per minut amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.
2: Deixem tots els mòbils a taula i tot el que arribi ho escoltem junts.
3: Tots tenim tres vides: la pública, la privada i la secreta. Perfectes desconeguts. Dirigit per David Selves. Últimes funcions al Teatre Poliorama.
0: Escoltes ICAT.

0: Linkat.
1: Linkat.
0: El teu enllaç amb la cultura
1: a ICAT.
0: A ICAT.
2: Amadíssims enemics, si algú...
3: L'Auditori de Girona celebra 20 anys amb l'estrena absoluta del retorn en directe de Desglaç, de Miguel Poveda. Un treball que va suposar un punt d'inflexió en la trajectòria de l'artista i que ara torna renovat. El 22 de maig a l'Auditori de Girona. Més informació a auditorigirona.org. Recomanat per ICAT.
0: Linkat.
4: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
5: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica
4: a partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
6: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
4: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
7: Hola, amics, benvinguts al Fotimer, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys...
4: I a les 11 de la nit, el Fotimer, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.
0: Escoltes ICAT.

0: deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi. Aquesta setmana busquem sons de resistència, perquè el jazz mai ha estat només una música, sinó també una actitud, conflicte i memòria. El jazz sempre ha estat allà on hi havia alguna cosa que dir i no ha canviat de bàndol. Si sona incòmode, probablement és que funciona. Així que avui viatgem sota l'influx de la rebel·lia.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nello.
2: Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.

Beetroot here. Beetroot.

0: la millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut, amb Òscar Broc.
1: Aquesta setmana celebrem el bon temps a les terrasses amb la millor música electrònica del planeta.
2: Beats per minut amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT.
1: L'Auditori Palau de Congressos de Girona celebra 20 anys amb un cap de setmana excepcional. Del 22 al 24 de maig podreu viure el retorn de Desglas, de Miguel Poveda, un concert únic a Catalunya de la soprano Lise Davidsen, l'actuació participativa de ressò i el funambulisme de la Còrcoles, entre d'altres. Més informació a auditorigirona.org. Recomanat per ICAT.
2: La Fira Trapezi celebra 30 anys a Reus i es consolida com a referent del circ contemporani al sud d'Europa. Del 13 al 17 de maig, la ciutat acull una programació internacional amb propostes diverses i compromeses. Amb una forta implicació local, la Fira Trapezi esdevé un punt de trobada clau per professionals, artistes, institucions i públic del sector cultural. Recomanat per ICAT.
0: Linkat. Linkat. Aika, aika.

0: Cat Weekend.
1: ¡Catriel y Paco Amoroso!

0: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi. Aquesta setmana busquem sons de resistència, perquè el jazz mai ha estat només una música, sinó també una actitud, conflicte i memòria. El jazz sempre ha estat allà on hi havia alguna cosa que dir i no ha canviat de bàndol. Si sona incòmode, probablement és que funciona. Així que avui viatgem sota l'influx de la rebel·lia.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nelo.
2: Estàs entrant al pis compartit de Catalunya.
3: Alberto, que guai estar les dues soles al programa i poder punxar el que ens doni la gana en l'off.
4: Ai, sí, Gala, m'encanta que siguem les PTDCAT.
3: No ho has entès. Alberto, PD, PD amb D, de punxar discos.
4: Ah, ja deia jo que era estrany. Pensava que era de passiva.
3: Calla, que ens fotran fora.
4: Ui, doncs ja callo, que a mi m'encanta venir a fer el cafetó en directe de 3 a 5 a ICAT.
3: I realment, ho estem fent superbé.
2: No. Ara, de 3 a 5 de la tarda, en directe a ICAT, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel.

Què tal? Hem començat aquesta hora amb en Rosalia i la música no s'atura a l'ICAT Weekend. I anem a gaudir del Sodi, que avui estaran a la FIM de Vilaseca.

0: música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut amb Òscar Broc.
1: Aquesta setmana celebrem el bon temps a les terrasses amb la millor música electrònica del planeta.
2: Beats per minut amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.
3: Atenció, famílies. Obrim noves places per l'Eufòria Campus d'aquest estiu. Les inscripcions han volat i no volem que ningú es quedi fora de l'escenari. Si tens futurs artistes a casa d'entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, aquest és el seu lloc. Inscriu-los ara a euforiacampus.cat. Afanya't perquè encara hi sou a temps. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
0: Escoltes i cats.

0: Linkat.
1: Linkat.
0: El teu enllaç amb la cultura
1: a
0: iCat.
2: La Virreina presenta l'exposició més completa dedicada mai a Jean-Luc Godard, un artista que ocupa un lloc central en la història del cinema i els debats de l'art i del pensament visual contemporanis. Jean-Luc Godard, la fraternitat de les metàfores. Fins al 4 d'octubre a la Virreina, Centre de la Imatge. Recomanat per ICAT.
3: Dau al Sec presenta Caure tu fol, d'Helena Tornero, amb Míriam Escurriola i Ariadna Chillida. Una obra poderosa que rescata les veus silenciades de les dones que van lluitar contra les dictadures totalitàries del segle XX. Un exercici de memòria imprescindible, del 20 al 31 de maig. Més informació a daualsecartsescèniques.cat. Recomanat per ICAT.
0: Linkat. A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
4: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el
0: cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
5: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
6: Hola amics, benvinguts al Fotiment, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotiment, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

el cap de setmana sona molt millor si apareix aquesta dona, és Ray. Però al llarg d'aquests 60 minuts també punxarem a la Ludwig Van, als Vitara, Gorillaz, la nova de CH i també a Jove Drive.

ICAT Weekend. Thought I might love you again.

0: millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut amb Òscar Broc.
1: Aquesta setmana celebrem el bon temps a les terrasses amb la millor música electrònica del planeta. Beats per minut amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT. Una mirada diferent als videojocs.
0: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marín.
4: You and me are the best.
5: Dona, m'encanta, m'encanta.
0: Passió pels videojocs.
1: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit. A ICAT.

imprescindibles per una tarda com la d'avui, la Ludwig Band. I si vols conèixer més novetats de casa nostra, queda't perquè els propers minuts anem a posar-te l'última dels Vitara.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat.
1: Torna la nit dels museus, una nit única, el dissabte 16 de maig. 96 espais de Barcelona i Rodalies obren les portes de les 7 de la tarda a la 1 de la matinada amb una àmplia oferta d'activitats. Des de concerts fins a visites comentades, instal·lacions o mapatges. Tota la programació a barcelona.cat/lanitdelsmuseus. Recomanat per ICAT. Torna al Festival Barcelona Poesia. Poetes que ens miren, versos que ens descobreixen, veus que ens conviden a veure-hi més enllà. Del 14 al 21 de maig, viu la força de la paraula en recitals, concerts i homenatges amb grans veus d'aquí i d'arreu. Més informació a barcelona.cat/barcelonapoesia. Recomanat per ICAT.
0: Linkat. A ICAT.

0: Escolta, Zicat.
1: Quan t'enfades cada cop que perds el Mario Kart. Quan no et lleves, però l'alarma segueix sonant.

0: Kart.
1: Doncs sí, és el Mario Kart de Julen. I abans de les 7 també posarem l'última dels Maroon 5, a Meghan Trainor. I ara anem a quedar-nos al costat de Sam Henshaw.

0: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi. Aquesta setmana busquem sons de resistència, perquè el jazz mai ha estat només una música, sinó també una actitud, conflicte i memòria. El jazz sempre ha estat allà on hi havia alguna cosa que dir i no ha canviat de bàndol. Si sona incòmode, probablement és que funciona. Així que avui viatgem sota l'influx de la rebel·lia.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nello.

0: Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Ara els diumenges a les 10 de la nit.
0: iCat.

a les 8 puntualment, com sempre, nova sessió del Pista de Fusta amb Miqui Puig. Però abans, si vols saber què diuen de tu, escolta Gavina MP3.

0: iCat, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica
0: a partir de les 9, Beats per Minut amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter amb Raúl Hinojosa.
3: Hola amics, benvinguts al Fotiment, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys.
0: I a les 11 de la nit, el Fotiner amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a iCat.
4: Escolta, iCat.

0: Pista de fusta, amb Miqui Puig.
1: Un goig i una joia. Ser aquí de nou, darrere els plats, el meu nom és Miqui Puig. I això és Pista de fusta, la discoteca d'Icar. Una cita diària de dilluns a dijous amb el ball. A les 8 del vespre, a les 20. Sempre que ho desitgis, a 3CAT Cultura i a migdia, ja queda tot lligat, tallat i embacatat perquè ho gaudeixis en digital. Les noves maneres d'escoltar música del món no fan però que canviar el sistema. La manera però sempre és la mateixa. Cançons boniques que ens abelleixen ens tornen bojos i ens fa ser millors persones. Bandes sonores com aquest What's for Dinner de Blurf.

film scores for films that don't exist. Enric André, gravant per al segell Stones Throw. I aquesta Watford Dinner. El món del hip-hop col·lisiona amb les bandes sonores. Ja ho tenim. Comencem amb els títols de crèdit. Una tarda més a la pista. I ara imagina't un artista que vol remesclar amb un artista, però ningú de la discogràfica li contesta els mails. I fa bé, tira pel dret i s'inventa aquest remix. És Manalet. El vent porta el seu cos. És la música de Marc Pujol remesclada per un català que viu a Berlín.

la veu de Marc Pujol. Amb el seu El vent porta, el seu cos, Manelet fa aquest Unofficial Mix remesclant des de la passió del fan i fent un remix molt bonic. Lady Tron, des del seu darrer disc, amb coses com aquest For a Life of London, demostrant que qui entubo retubo

0: For a Life in London és una altra de les sorpreses amb les que m'he topat a Paradise. El nou disc de Ladytron és mel en boca, i amb peces com aquesta demostren que no només es queden en una part del pop sintètic, sinó que es passegen com volen.
1: Quan el rellotge marca la nit, el cos et demana pista de fusta.
2: Pista de fusta. Dance Club. Trencamalucs. I like your attention key. Aquesta és la pista de fusta dedicat a Miqui Puig.
0: I aquest és el pop de Nicola Rickson. Corull de sintetitzadors i de melodia.

El vam descobrir amb un segell menut. El vam començar a punxar i ell ens va enviant material que punxa, que fa, que sacseja la seva vida. Això es diu Labyrinth of Passion. I Nicola Rickson deixa clar que li encanten els grups de pop com Erasur, com Softel o Ava, si m'apures. Hi ha una mica d'àcid. Sempre va bé l'àcid. El projecte es diu Mirabale i aquest àcid funk us ha de fer trontollar.

de l'àcid funk. Em serveix Mirabelle en un recopilatori auspiciat per el senyor Deadmau5, el seu segell Dead5Mau, i una peça que ell mateix ens assigna, que és la revelació de la tarda. Això es diu Ridley, i si no t'enganxa,

totalment enganxat, com ha trobat Déu Mad Five la manera de fer un hook a partir de barrejar un sintetitzador, unes veus i aquesta rave de cotxe, aquesta peça tan i tan absurdament hortera. La tarda em queda plena de novetats i això es diu Fight.

0: question for today, who stole the soul?
1: Qui no balla no és viu.
0: Who stole the soul?
1: Pista de fusta amb Miqui Puig.
0: Who stole the soul?
2: El senyor Payphone es va passar temporades vivint a Sant Celoni, tocant a Palau Tordera. Em va explicar per què s'havia separat i va fugir de Londres. Ara ha tornat allà i torna a fer música amb els seus amics de Blind Science Orchestra. Dime algo, una altra senzilla peça electrònica de soul britànic.

són artistes que van fent el seu camí, que no els veieu festivals, però sí que són on el moll de l'os els necessita, en els clubs, en les maletes dels grans selectors i DJs, fent peces boniques com aquesta, Dime Algo. Payphone, quan estava a Barcelona, va conèixer Kid Nereida i ella hi va posar la veu. M'encanta perquè no és una veu de diva, és senzillament una veu de noia que canta. I això sí que és un trencamalucs, amb tota regla. Jo, Nicky, no. White Beach, White House. És DJ Industrial Banger.

¿sí o no? Es elegancia máxima. Unique, no. By Beach by. Es DJ Industrial Banga. Fent el que sap, cançons rodones de cara al moll de l'os, sense cap concessió. I a vegades no és fàcil fer cançons tan i tan senzilles, tan i tan comercials, quan hi ha gent que està fent absolutes barbaritats i atemptats en el nom de la música, que mare de Déu Senyor. I quan barregem coses llatines amb percussions, ens pot sortir una cota exquisita, ens pot sortir algú cru, com si féssim un ceviche de veritat. I això és el que ha fet Nicky Barraneche i Forti. Aquest passar funciona i no és hortera.

0: Florida, ballets mica i barreneixa, portis un brasiler criat a darrere dels micròfons de les festes més crues del ball de les faveles, i amb aquesta pastar l'encerten de ple, perquè la cançó és punk en el sentit de que tot és cru, de que les percussions funcionen i de que aquí a casa ens encanta.
1: Vista de costat, la secta del ball.
2: L'house è un genere appartenente alla musica elettronica da ballo, influenzata dalla disco e dal funk. È caratterizzata da una metrica in quattro quarti con cassa in battuta su ogni quarto.
1: Amici Puig, la secta del ball té sacerdot.
2: Ed è tipo così.
1: Vista de fusta, de dilluns a dijous a les 8 del vespre.
0: Mireu qui torna. Ens va agradar tant que programem de nou a l'All Night Long de Kiko Navarro.

El mallorquí Kiko Navarro i una de les peces de la temporada, Jamming All Night Long, per mi és senzillament una cosa tan ben feta que es mereix tots els hurres, tots els okays i tot l'amor del món. Harris and Hart s'han anat a trobar amb un altre que el remena fort, amb el mestre, amb Arthur Baker, i són capaços de fer una revisió d'un clàssic de Mandalay.

original de 1977, ara passada per la batedora de Harrison Hart i d'Arthur Baker, el Queen of Chinatown de la deessa. En Mandalier torna a ser de moda. Aquests es diuen Hetires i això es diu One Stop.

0: Vista de Fustes, de dilluns a dijous a les 8 del vespre.
1: M'encanta. Et tires la clavat. Perquè has fet una cosa difícil. Un sampler de ciència-ficció que vés a saber de quina pel·lícula ha tret. Un MC que va repetint lo del One Stop. I una combinació de percussions que es me l'emboca. És de Toronto, es diu Hatchiras. I avui ha sigut un dels homes que ha vingut a posar música bona a la pista de fustes al servei de Valldica. Amb mi que puja els plats cada tarda, ja ho saps, a les 8 del vespre, a la Ràdio Inquieta.
0: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Masters at Work no és el grup, és la nova peça de Oldboy i DJ Cosworth.

El segell és menudíssim. Es diu Swingers i és de Benidorm. I tot el que editen és senzillament mel en boca. Old Boy and DJ Cosworth són internacionals. Es maneguen en el circuit underground de música de ball. I les seves peces corren a les maletes més selectes. Aquesta tarda han vingut a treure un morro amb aquest Masters at Work, escrit amb AZ al final, a la nostra emissió que es diu Pista de Fusta. El meu nom és Miqui Puig els plats, i cada tarda us selecciono entre 13 i 16 petites perles que són novetats que enganxo, tallo i faig servir per fer un ball de tarda únic en el qual vosaltres balleu i ens trieu nosaltres. Ara, senyores i senyors, un mashup, dues cançons enganxades, Everything But The Girl, Book Kang i Plastic Jam, amb aquest Made With Love. És Joe Frame i Steve Frame, que darrerament em fan una pila. I si la pista acaba amb la veu de Tracy Thorn, acaba bé. Sigueu feliços, balleu.

a l'FM, al mòbil o al portàtil. Sempre hi ha lloc per ballar. Pista de fusta.

0: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Els likes són una mica guarros, són guarros.
2: I el fueguito és massa evident.
1: La gent no té cap tipus de vergonya amb els fueguitos.
3: I ha de ser vergonya un fueguito? No sé.
1: A mi em faria vergonya enviar-lo sí. I rebre'l.
3: No però el pots treure? No, és divertit un fueguito.
1: És perquè tens una edat, Sergi, però no és divertit. Bueno, vigileu si teniu parella o si esteu tirant-li la canya a algú en parella. Portes un mes tirant-me cors, que t'he vist, guarro, que estàs aquí amb la teva nòvia. Sí,
4: sí. Oh, Sergi, tu i jo ens passaria això, total.
2: Home, i tant.
4: Clar, igual a Sergi ens tirant cors i fueguitos i de manera més innocent.
0: No te'n perdis cap més. Els experts, cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Escolta, Zicat.
5: Bits per minut amb Òscar Broc.
6: Benvinguts a Bits per minut, al programa de música electrònica dedicat. Com anem, estimats? Soc l'Òscar Broc, com sempre, amb la millor música electrònica del planeta a la bossa. Avui m'acompanya el José María Campillo des de la cabina de so. I ja sabeu com va això. Abans de començar, recordeu que teniu tots els programes de Bits per minut al web i a l'aplicació per a mòbil dedicat i també, of course, a la plataforma digital 3CAT. Família, avui ens despitreguem. Avui ho donem tot perquè volem rebre com cal l'arribada del bon temps. L'aire lliure, les cervesetes, els ritmes electrònics més calents. Ho tenim tot preparat perquè gaudiu d'una sessió fresca com a poques. Avui, a Bits per minut, ens n'anem de terrasses, terrasses electròniques. I vinga, va, començarem aquesta ballada amb un dels DJs de moda. Parlo del britànic Jamie Jones, que s'acompanya de la veu de la Baby Rose a la següent cançó. Amb el tema Rolling Thunder, comencem ja aquest beat.

La finezza del Jamie Jones i el groove vocal de la Baby Rose és la vibració que busquem, la mateixa vibració que ens ofereix el duet britànic Prospa, segurament en el seu millor moment de forma i col·laborant amb la vocalista també britànica R.I.H.H. El track es diu This is Rhythm.

És impossible no deixar-se seduir per aquest house de posta de sol que ens regalen els britànics. Prospa, per cert, estan molt i molt de moda. Com també està de moda el londinenc Pausa, gran productor i gran DJ especialitzat en groove lluminós i una mica funky. Ho demostra a la seva cançó Too Cool to be Careless.

0: sents el batec a la caixa toràcica? Això és Beats per Minut. Això és ICAT.
1: Avui ens hem muntat la nostra terrassa particular. Ho hem fet a l'estil que ens caracteritza, amb molta electrònica refinada, molt fresca, molt llaminera, com l'electrònica que fa el duet Metroplane amb ajuda del Daniel Wilson a la cançó Be Where I Am.

I del house espiritual de Metro Plains saltarem a l'electrònica delicada, psicodèlica i molt melòdica dels Purity Ring. Del duet canadenc de moda, escoltem la cançó Place of My Own.

0: per minut, amb Òscar Broc, els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.
1: Que polits i que bé que sonen els Purity Ring i el seu pop electrònic de nova generació. I continuem a la nostra terrasseta electrònica gaudint del bon temps i la bona companyia, ara amb el duet de Múnich Coelho. Són alemanys, però porten el groove i porten els pianos a la sang. Dels Coelho, escoltem la cançó I Can Never Be Yours.

0: l'espectre electrònic a bits per minut.
1: La música no s'atura mai a bits per minut. Continuem la sessió amb els ritmes electropop de Inelea, que col·labora amb la banda argentina Peces Raros en el següent track. Es titula Parte del Juego.

col·laboració entre Inelea i la banda Peces Raros. I ens quedem en aquest univers de tecno melòdic i assolellat per escoltar una remescla, jo crec que meravellosa, de James James, d'un hitacle de Ben Boomer i de Panama. Una cançó que es diu Weightless.

0: Bits per minut, amb Òscar Broc.
1: Que bé que entra aquest tecno melòdic del Ben Bomer i de Panama, com una cerveseta ben freda a una terrassa, la terrassa electrònica, de Bits per minut. Continuem amb més ritmes tecnoides per ballar en banyador. És l'alemany Chris Avantgarde amb un temacle que es titula Concrete Professional.

0: Bits per minut. Sents el batec a la caixa toràcica? Això és ICAT. Amb Òscar Broc.
1: La festa continua a la terrassa electrònica de Beats per Minut i ara anem amb una joia, una remescla espectacular de DJ Tennis d'un clàssic dels Roixop i els Fever Ray. What else is there?

així de potent sona aquest clàssic de Roy Xop i Fever Ray reimaginat per la pista de ball pel sempre efectiu DJ Tennis. I continuem ara amb electrònica catalana d'alta volada. És el soft bacala dels Balma i Lavinos. La cançó es diu Prou que m'agrada.

aquest bacala de Balma i Tinos, saltarem al house descarat i calent de dues forces imparables a les pistes de ball actuals. Són Vintage Culture i Omri. La veu és de la Daphna Shillon. La cançó es diu Needed.

0: Bit per minut, amb Òscar Broc.
1: I deixem enrere el house sensual de Vintage Culture i Omri per saltar el que és tota una celebració de la vida. Una relectura moderna i molt actual d'un clàssic que ho va patar molt fort a principis dels 2000. Spiller, per una banda, Sophie Elix Bextor, per l'altra. Una remescla del joveníssim trio Not Without Friends. La cançó es diu Groove Jet.

I està molt bé a la terrassa de bits per minut, terrasseta electrònica per gaudir del bon temps. Nosaltres ens encarreguem de posar la música electrònica. I la festa continua amb Campari, Tabac i samarretes Sergio Tacchini, perquè estem amb els italians de moda, el duet Mind Enterprises, que ens porta nou material. Es titula Another World.

Erlanga remesclant una cançó de Meteoro amb el seu estil electrònic barra pop barra psicodèlic. I de Catalunya saltem a França. Allà ens espera un dels duets més internacionals de l'escena electrònica francesa. Són els Justice. S'hi afegeixen a la festa els The Flints i s'encarrega de la remescla The Dare, la cançó Mannequin Love.

amb aquesta festa electropop dels Justice i dels The Flints se'ns acaba ja la sessió. Queda temps per una més. Abans recordeu que teniu tots els programes de Beats per Minut al web i a l'aplicació per a mòbil Dicat i també a la plataforma digital 3CAT. Un servidor, l'Òscar Broc i el José María Campillo. Des de la cabina de so ens acomiadem amb el duet d'electrònica català Minova, que s'acomiada amb un àlbum molt recomanable que es diu Adeu. Amb la cançó Foll dels Minova marxem. Adeu, família!

0: deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi. Aquesta setmana busquem sons de resistència, perquè el jazz mai ha estat només una música, sinó també una actitud, conflicte i memòria. El jazz sempre ha estat allà on hi havia alguna cosa que dir i no ha canviat de bàndol. Si sona incòmode, probablement és que funciona. Així que avui viatgem sota l'influx de la rebel·lia.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nelo. Escoltes i cas.

0: Planta, amb Raül Hinojosa.
1: Ei, hola, què tal? Com estàs? Jo encantat de donar-te la benvinguda a una nova edició del Song Hunter.
0: De l'anglès, caçador de cançons. Song Hunter, el caçador de cançons d'ICAT.
1: Moltes gràcies per sintonitzar ICAT. Moltes gràcies per connectar amb el Song Hunter, un espai a la ràdio pública catalana que remena el sotabosc de les escenes musicals a la cerca i captura de boniques cançons.
0: Song Hunter, les millors captures sonores des de l'underground.
1: I avui les primeres cançons que sonaran al Song Hunter són les de Gran Hermana, un trio barceloní amb arrels a l'escena underground, ja que els seus components han format part o formen part de grups com Kiwis, Johnston, Sombow o La Cèl·lula Durmiente, entre d'altres. Avui, Gran Hermana, visiten el Song Hunter dedicat per presentar-se i compartir el seu debut, un EP homònim produït per Joan Colomo. De moment, els fem sonar. Aquestes són Las Flores de Papel de Gran Hermana.

0: I obrint el Son Hunter d'avui, Flores de Papel, un dels temes que formen part del debut de Gran Hermana.
1: Hola, Gran Hermana som la Inés, que toca el baix i canta, el José, que toca la bateria, i Rosa, que toca la guitarra i canto. El projecte va començar perquè la Inés i jo ens coneixíem, perquè tenim diverses amistats en comú, i havien tingut grups abans que més o menys es movien per la mateixa escena. Ens vam retrobar perquè els nostres fills i filles van al mateix, a la mateixa escola, i llavors jo el meu darrer grup havia deixat de tocar just abans de que jo fos mare, i després havia deixat de tocar completament perquè m'havia sentit absorbida per la maternitat, però ja portava anys que volia sortir d'aquí i tornar-hi. I llavors un dia al xamfrà de l'escola li vaig comentar a la Inés si li venia de gust fer alguna cosa juntes, i em va dir que sí, i vam començar a assajar a un Ateneu que està aquí al costat de l'escola, i vam estar tocant així les dues soles durant molt de temps, pensant en que necessitàvem afegir una persona que toqués la bateria, però tampoc sabíem a qui podia encaixar. I llavors l'estiu passat la Inés va proposar de gravar algunes de les cançons, i aquestes gravacions li les van passar al José, que bueno, li van agradar, i ens va dir que li agradaria afegir-s'hi com a bateria, i ens va semblar perfecte. I llavors després de Nadal estem tocant com a trio.
2: Crec que tots tres hem format amistats a partir de la música des de sempre. Jo, per exemple, ja estava d'adolescent muntant concerts a prop de Donosti, d'on vivia, o anava a veure molts grups. Nosaltres tres, de fet, ens hem conegut a concerts i a una escena musical aquí ja. I bueno, crec que és una de les millors maneres de gaudir el temps amb les amistats, passant estona a un local d'assaig fent cançons juntes i gaudint d'aquesta moguda.
0: Doncs això, de l'amistat entre la Inés Martínez del Bornoz, baix i veus, que acabem de sentir, la Rosa Gregori, a guitarra i veus, que parlava primer, i el José Ignacio Martorell, bateria, que sentirem després, afegit a les ganes de gaudir fent cançons, neix aquest trio amb base a Barcelona, el grup que protagonitza la portada del Son Hunter d'avui, i que es diu Gran Hermana.
1: Vam estar durant molt de temps pensant en noms. Molts dels noms que se'ns acudien i ens agradaven estaven ja com molt pillats, i altres noms que se'ns acudien com que no pegaven gens amb el que fem o amb nosaltres mateixes, i bé, finalment va sortir aquest nom que ens va agradar, i nosaltres ho veiem com aquesta idea de les germanes escollides, no? D'aquestes amistats que sempre estan ahí, amb les que ens podem recolzar o podem passar bé, podem plorar, podem riure, i bueno, ens va agradar aquesta idea i ens van quedar amb aquest nom.

0: Tom Hunter, descobrint cançons.
1: Com aquesta titulada Viernes i firmada pel grup convidat avui al Tom Hunter, Gran Hermana, un grup amb un cert bagatge dins de l'escena underground barcelonina, ja que trobem els diferents components formant part de grups favorits del Tom Hunter, com són Johnston, Son Bou, La Cèl·lula Durmiente o Kiwis.
2: Personalment jo sí que porto uns anys tenint grups de pop, però sí que venia més del hardcore o de l'escena punk, i encara m'agrada aquesta etiqueta punk des del punt de vista de que crec que una cançó molt descatxarrada, molt lo-fi, pot transportar-te a llocs meravellosos.
3: La veritat és que no hem parlat mai de referents dins del grup ni a què voldríem sonar. Es tracta d'un projecte molt poc estudiat i molt espontani, no? De passar-ho bé, gaudir, i tampoc hem volgut posar-nos cap restricció o límit. Sí que jo personalment, la música sempre ha estat una part molt important de la meva vida des de que era petita. Sempre ha sigut el que m'ha mogut i el que també ha condicionat les meves amistats. Tot i que no, a l'hora de composar no penso en cap referent o en cap o a què vull sonar, jo crec que tot això que he anat escoltant i que m'ha marcat al llarg de la vida de manera inevitable doncs acaba ahí, a les cançons. Quan era molt petita vaig descobrir els Beatles a la fonoteca del meu poble i estava boja. Cada dia només escoltava els Beatles durant uns anys. Després tot el so de Phil Spector i bueno, aquests grups de noies, no? Ronettes, Crystals també em van marcar molt. Grups com la Velvet, Harry Nilsson, no sé, després més endavant ja tot el catàleg de Car Records, crec que també es pot intuir una mica, grups com Beat Happening, Rose Melberg i tots els seus projectes, grups com Heavenly i altres grups de Sarah Records. Jo vaig començar a tocar la guitarra ja tard i va coincidir que vivia a Nova York i llavors em fixava molt en grups d'allí que tocaven cada setmana, grups com The Beats, Crystal Steels, Vivian Girls, grups com Dandan Girls i Best Coast em van ajudar molt a entendre com funcionaven les melodies, com m'hi fixava molt com posaven les mans a la guitarra, com cantaven. I ara últimament hi ha un grup molt petit d'Estats Units que tenen molta discografia i que l'escolto molt i també m'hi fixo molt, que es diuen The Memories, que crec que pot ser que també s'estigui colant per ahí. I dit tot això, com he dit abans, tampoc no m'agrada no posar-me límits. I tampoc jo personalment no tinc cap prejudici a l'hora d'escoltar música i de gaudir de la música, i puc sortir del gimnàs havent escoltat un d'aquests hits de gimnàs i arribar a casa i buscar els acords per veure una mica com puc traslladar una melodia d'alguna cançó que pot no tenir res a veure amb el nostre estil, però bueno, sí que puc agafar coses de qualsevol lloc, però sempre crec que sí que busco aquest punt de melodia.

0: La música de Gran Hermana sonant a ICAT, sonant al Son Hunter des del debut d'aquest trio de Barcelona. Debut homònim que Gran Hermana acaben de publicar fa un mes. Un EP que inclou cançons com aquesta Ando Perdida que hem sentit ara.
1: Les cançons de l'EP sí que són conseqüència d'un moment de molta angoixa a la meva vida. Fruit d'aquesta angoixa també és el que em va fer tornar a agafar la guitarra, perquè necessitava recuperar aquesta part de la meva identitat. I em va anar molt bé. I sí que jo era el primer cop que feia lletres en castellà. I sí que vaig intentar separar-me una mica de la meva experiència personal, però al mateix temps el cos em demanava soltar. I bueno, són cançons que m'han sortit de forma molt espontània, que tampoc li vaig pegar moltes voltes. Eren cançons que en principi tampoc tenien molta aspiració de sortir del local d'assaig, així que tampoc van sortir així i es van quedar així. Després al final van acabar sent les escollides per a l'EP. I sí que, tot i de parlar de sentiments o d'una situació molt personal per a mi, sí que crec que són cançons que alhora parlen de sentiments i situacions que amb les que moltes persones es poden sentir identificades en algun moment.
0: I això és precisament el que fa grans les cançons. Avui, Rosa Gregori, que juntament amb José Ignacio Martorell i Inés Martínez del Bornoz, són Gran Hermana, grup que passa avui pel Son Hunter per presentar-nos el seu debut, un EP homònim produït per Joan Colomo.
2: El Joan Colomo és una persona molt propera, de fet és la meva parella i pare de les meves filles, o sigui que va ser com una cosa molt natural gravar amb ell. Tenim un petit estudi a casa a Barcelona i també la casa de Sant Celoni. Doncs bueno, sí que és una persona que és molt creativa i no sé, que sap guiar-te sense alterar la teva cançó, i després que crec que fa molta màgia treure'n sons bonics d'una cançó que encara que no s'ha canviat res de com la tocàvem al local, doncs afegint res, com un mini punteo o el propi so, no?, que posa a cada instrument i a cada veu, o els coros, amb els coros té sempre idees boníssimes, i bueno, així que no sé, estem molt agraïdes al Joan per la seva màgia.
3: En un futur molt immediat tenim un concert a la vista. Ens estrenem el 12 de juny a Barcelona a l'Ateneu El Poblet, i tocarem amb Viva Benur, estarà molt guai. Así que venir-se. Després del concert crec que ens centrarem a gravar més cançons noves, perquè la Rosa i l'Enés estan a tope component, així que hay que gravar tots aquests hits ja.
0: Doncs no podem estar més d'acord amb el José Ignacio Martorell, bateria de Gran Hermana, grup que completen la Rosa Gregori a la guitarra i veus i la Inés Martínez del Bornoz al baix i les veus. Agraïm la presència de tots tres al Son Hunter d'ICAT, recordant que toquen en directe, com acaba de dir el José, el dia 12 de juny a l'Ateneu al Poblet de Barcelona. Acomiadem Gran Hermana amb la última cançó del seu EP de debut, disc que es diu Gran Hermana i que es tanca amb aquesta Verano.

I aquesta és Verano, Gran Hermana, des del seu debut homònim. Recorda que tens una magnífica oportunitat de veure per primera vegada en directe Gran Hermana el dia 12 de juny a l'Ateneu, al Poblet de Barcelona. Gran Hermana han passat avui pel Sound Hunter per presentar-se i presentar-nos aquest primer treball produït per Joan Colomo, a qui també, per cert, pots veure en directe el dia 16 de maig a l'Espai Lecta de Sarrià de Ter, un sarau prou interessant que es diu La Riuada i on toquen també, entre d'altres, Rocco Banana, Esperit i Joan Colomo, que sona així de guapo el seu últim treball, el disc Tecno Realista, amb aquesta Dona'm Calcom. Joan Colomo.

Segueixes a la sintonia d'ICAT, això és el Son Hunter. Aquesta que acaba de sonar la van incloure al seu disc pòstumo del 2010, La Célula Durmiente, el grup on van coincidir el Joan Colomo i la Inés, la baixista de Gran Hermana, que també forma part de Kiwis.

Canviaran les tornes des del disc Vida Exterior dels barcelonins Kiwis. Banda on també milita la Inés Martínez d'Albornoz de Gran Hermana, protagonistes de la portada del Song Hunter d'avui. I ho dèiem abans, que ja coneixíem els diferents components de Gran Hermana d'altres formacions, com per exemple de Johnston, alter ego del bateria de Gran Hermana, José Ignacio Martorell, que l'any 2018 publicava Los Sentimientos.

després de la música de Johnstone, el Son Hunter hem deixat anar directament Pies Descalzos, el tema que obria la cinta de Sonbow, el grup amb què militava fa 10 anys la Rosa Gregori, guitarrista i cantant de Gran Hermana. Sonbow van publicar un parell de EPs, un single i una cinta de casset que va sortir el 2016, la portada de la qual era un disseny del Paul Rudelaar, baixista del grup

0: I aquesta es diu Después d'Estello i és una de les noves de Mujeres, al trio de Barcelona, publicat recentment al seu 7è LP, un disc que és molt guapo i que es diu És un dolor inexplicable.
1: Song Hunter, el caçador de cançons d'ICAT.
0: Qui també té disc nou és Senyalada, el senzill català El Genio Equivocado, publica Química Coral, el quart LP del que va ser la bateria de Gabriel i Vencerás, Pedro Senyalada, que firma simplement Senyalada, la cançó que dona títol al seu nou treball, Química Coral.

0: Seguim endavant el Song Hunter d'avui i ho fem amb més novetats. Aquesta, Eran Lanas, un puro invento, forma part del nou treball dels madrilenys Como vivir en el campo, que han publicat via El Genio Equivocado al seu 6è disc, Tan lejos como esta tarde me lleve. Disc que, Como vivir en el campo, presenten en directe divendres 29 de maig a la sala Almodóvar de Barcelona.
1: Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
0: I la també madrilenya Juana Everett publica nou avançament amb el segell usonenc Great Canyon Records. Una cançó on hi col·labora el nord-americà Dylan LeBlanc i que la Juana Everett titula Whatever It Takes.

0: I aquesta es diu Your and Mine i la trobes al disc Love and I, l'últim EP que han publicat els australians de Motifs.
1: Song Hunter.
0: I des d'Austràlia també ens arriba aquesta. Es diu Lucky i forma part de Big Heart, el segon disc de Nat Pavlovic.

0: La música de Nat Pavlovic ens deixa la recta final del Song Hunter d'avui. Lucky és un dels temes que trobem al nou treball de l'australiana, el segon que Nat Pavlovic, una de les fundadores del segell Blossom Rod, deixa anar.
1: Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
0: I precisament amb un dels grups de l'escuderia Blossom Rod tanquem el Song Hunter d'avui. The Apartment és el nou disc de Snowy Band, un grup de Melbourne favorit del Song Hunter des que els van veure en directe a la gira que els va portar a casa nostra el 2022. Tornem dissabte que ve a les 10 de la nit a la sintonia d'ICAT o sempre que vulguis a la plataforma 3CAT. Et deixo amb els detalls, details de Snowy Band.

0: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi. Aquesta setmana busquem sons de resistència, perquè el jazz mai ha estat només una música, sinó també una actitud, conflicte i memòria. El jazz sempre ha estat allà on hi havia alguna cosa que dir i no ha canviat de bàndol. Si sona incòmode, probablement és que funciona. Així que avui viatgem sota l'influx de la rebel·lia.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nelo. Escoltes i cas. El Fotimer, amb Àlex Torío.

Hola amics, benvinguts al Fotimer, un programa que no sembla emetre símptomes d'esgotament. Avui marxem al 1966, mentre els Beatles treien el Rubber Soul i el Revolver, mateix any, Beach Boys el Pet Sounds, Bob Dylan el Blonde on Blonde, Rolling Stones l'Aftermath, o debut a la psicodèlia dels 30th Floor Elevators, a Carolina del Nord hi havia Nina Simone anant a la seva. Ella havia estudiat piano clàssic, però era capaç de tocar i cantar de tot. Això potser als seus inicis va ser una cosa que la va fer menys respectada que altres companyes antecessores seves com Billie Holiday o Ella Fitzgerald, el fet de no ser purista en l'estil o més ben dit en el gènere. Nina Simone deia que la millor música del món era Bach, i que sense haver estudiat Bach des de jove, ella no hauria estat qui va acabar sent. Però per sort no es va limitar a Bach, no es va fer concertista clàssica, i podem gaudir de la seva eclèctica obra, és una paraula clau aquí. El seu disc, el seu sisè disc que escoltem avui, és eclecticisme dins d'una carrera eclèctica. 11 cançons de diversos orígens i gèneres, folk, soul, blues, música de cinema. De fet, la cançó que li dona títol en aquest disc és el d'una pel·lícula de George Cukor, Wild is the Wind. Ja hi arribarem, això, però ella va decidir començar l'àlbum amb aquesta cançó que hem d'escoltar, I Love Your Loving Ways, una cançó que havien escrit per ella, el duet de compositor típic, molt típic d'Estats Units, un lletrista i un músic i un compositor de la música, Benjamin and Marcus. Són els que havien fet dos anys abans el Don't Let Me Be Misunderstood. També havien escrit per Elvis Presley o per Sarah Vaughan. Aquesta cançó a mi em sembla pràcticament un Ray Charles de l'any 62, no? Quan barrejava música blanca i negra i que al final acabes classificant-ho com rhythm and blues, de tan difícil que és classificar-ho. La segona cançó amb la que continua el disc és l'única cançó que està escrita per ella mateixa en aquesta col·lecció, i coneixent el fort caràcter de Nina Simone, no sorprèn el plantejament d'aquesta cançó. Es titula Four Women, i a cadascuna de les quatre estrofes que la formen, ella es posa en el personatge d'una dona negra diferent de diferents èpoques, personatges en principi ficticis. Primer escoltarem a la Aunt Sarah, la tieta Sarah, que deduïm que és una esclava treballadora acostumada a patir, potser finals del segle XIX, mitjans del segle XIX. La segona estrofa, és la protagonista, és Sofronia, que és filla, fruit d'una violació d'un home blanc i ric a una dona negra. Llavors parla de que my skin is yellow, té la pell groga, aquell groc que es refereix a com ha canviat el negre marró, diguéssim, de la seva família antecessora. La tercera és dura, és una noia de pell morena, i diu que el seu cos costa el que puguis pagar per ell. Per tant, és una prostituta. Hi ha una pausa musical i llavors arriba la quarta estrofa. Entenem que ha passat un temps i aquesta és un personatge que manifesta l'acumulació d'aquests greuges històrics sobre les dones negres. Aquí, a la quarta estrofa, veureu que Nina Simone canvia la manera de cantar, ho fa més enrabiada, amb una ràbia creixent, i explica que ella és descendent dels esclaus. I es diu Pitches, préssecs, un nom que pot resultar ofensiu i que ens parla també de la sexualització del cos femení, en aquest cas negre.

Four Women va ser oficiosament censurada per tot el que us he explicat del que parlava, no? Poques ràdios la posaven. Pensem que estem a 1966. Un any abans havia mort Malcolm X. S'havia produït també la marxa de Selma, que està amb Luther King. És una època de gran revolució i de reivindicació i de molta guerra entre la comunitat negra defensant els seus drets als Estats Units. Tot i la censura encoberta, la cançó es va convertir en un himne, especialment per les dones negres, i avui es considera una cançó importantíssima a la història del país i també en general de la música protesta. Com que les persones tenim una vessant social, però també hem de fer la nostra vida privada, la següent cançó és una balada orquestrada per Horace Ott i parla del pativent de qui l'interpreta per saber què més pot dir-li algú per ser estimat.

Després d'aquest desesperat plany per no en sortir-se en ser estimada, la següent cançó torna a tractar sobre l'amor i en aquest cas compara l'enamorament amb allò d'estar una mica emborratxat de vi dolç, un vi especial fet amb flors de lilà.

Doncs aquesta era Lila Wine, que potser molts vam conèixer a través de Jeff Buckley a l'any 94. Però en realitat la cançó fins i tot és anterior a aquest 66, és d'un musical dels anys 50. Abans que Nina Simone l'havia gravat Eartha Kitt el 1956, a un estil molt més Broadway. Aquesta versió de Nina Simone és la base pop modernitzadora per aquella interpretació tan històrica de Jeff Buckley al Grace. Estem acabant la primera cara de l'LP i ho fa amb una altra balada de temàtica amorosa, una mica arrossegada a nivell conceptual. Una altra peça intimista, jazzística, també escrita per Horace Ott, That's All I Ask.

0: Un fotimer de discos que hauries d'escoltar abans de morir, amb Àlex Torio.
1: Hem girat el vinil i la segona cara comença amb una cançó escrita per un jove autor anomenat Van McCoy, que en aquella època encara no era conegut, tenia 24 anys o així, però una dècada després es faria una mica famós per ser pioner a la música disco a mitjans dels 70. Ell això ho va fer partint del soul, de l'estil que se'n diu Philadelphia Sound, que és aquest soul amb orquestra molt elegant del qual n'hem parlat en algun programa. En aquesta cançó, que és Breakdown and Let It All Out, apunta cap aquí.

0: Breakdown and Let It All Out té una producció força moderna, més que altres moments del disc. I li podem intuir una intenció instrumental que, clar, per aquesta veu tan omnipresent i aquí tractada amb força volum de Nina Simone, queda una mica soterrada. Però hi ha molts detalls de producció en aquesta gravació. La setena cançó del disc torna a ser autoria del duet de compositors Benjamin Marcus. I també jo trobo que té una producció valenta, moderna, contemporània del 66.
1: Why keep on breaking my heart?

Arribem a la cançó que dona títol al disc, la impressionant Wild is the Wind. Està escrita pel compositor rus Dmitri Tiomkin, que es va exiliar, és nascut a final del segle XIX, i es va exiliar en veure com evolucionava la revolució russa. Va passar per Berlín, després per París, i cap al 1925 va acabar a Hollywood, on va fer una carrera molt important de bandes sonores. És molt famosa la seva banda sonora de Sol davant del perill, de la pel·li de l'Àlamo, Que bonic és viure, 55 dies a Pequín, Rio Bravo, o, per exemple, va treballar també amb Crim perfecte, amb Hitchcock. Wild is the Wind, bueno, va tenir moltes nominacions a Oscars, Dmitri Tiomkin, i Wild is the Wind és una d'elles. Oscar, nominada només, no va guanyar. A millor cançó del 1957, que és l'any en què es va fer la pel·lícula de George Cukor amb Anthony Quinn i Anna Magnani.

Aquesta cançó segur que a alguns de vosaltres també us sona, interpretada per un altre famós músic, però ja al final del programa en parlarem. Arribem a la novena cançó del disc, en té 11. És una cançó tradicional folk dels Apalatxes. Últimament en el programa han sortit algunes d'aquestes. Però cantada per ella sembla una cosa molt més espiritual del que la lletra i probablement la inspiració original pretenien.

Aquesta era Black is the Color of My True Love's Hair, una cançó d'aquelles que no tenen pare conegut, cosa tradicional. I bé, segurament devia ser un d'aquells senyors que cacen esquirols i després en fan broquetes a la brasa feta amb el bosc mateix, eh? I també, com que saben tocar banjos i això, doncs probablement aquesta és l'origen de la cançó, però tocada per Nina Simone és tot una altra cosa. La penúltima cançó del disc també és la peça principal d'una altra pel·lícula, un western del 1936 que s'anomenava Rose of the Rancho, i la cançó es diu If I Should Lose You.

If I Should Lose You és pràcticament a dia d'avui ja un estàndard del jazz, un estàndard de l'American Songbook, tot i el seu origen tan diferent, no?, que és la banda sonora d'un western. L'han enregistrat, si mires la llista de qui ha gravat aquesta cançó, és una llista, com a mínim hi ha 50 persones. Destaco uns quants noms: Chet Baker, Aretha Franklin, Peggy Lee, Chick Corea o Frank Sinatra. Però bé, que surti Frank Sinatra, que és un músic que pràcticament ho va gravar tot el que existia, fins i tot té cançons dels Beatles, doncs no calia dir-ho. Frank Sinatra ho ha gravat tot. Tancarem el disc amb una altra cançó contemporània del 66, moderna, escrita per el mateix Van McCoy, del qual hem sentit abans una altra, que és Either Way I Lose. Molt estil soul, i com sempre aquestes cançons que són més modernes del repertori del disc tenen una producció creativa.

Acabava el sisè disc de Nina Simone, a qui hem dedicat el programa d'avui del Futimer d'ICAT FM. D'ella, de Nina Simone, tots tenim present que va ser algú molt influent en la música. Ja va ser en el moment en què treia discos. Jo recordo que els Beatles, per fer Michelle, es van inspirar en alguna cosa de la Pura Spell on You de Nina Simone, del disc del 64. Però en aquest cas la influència és claríssima, és explícita. Dues de les cançons que hem escoltat van generar versions temps després, que avui dia molts considerem pràcticament la primera vegada que hem escoltat aquesta cançó. Però no, les havia fet Nina Simone, i no només les havia fet, sinó que les havia insinuat cap a on podien anar, perquè tampoc són d'elles, són cançons que ja tenien versions anteriors. Primer escoltarem a Jeff Buckley, el 1994, cantant Lilac Wine. També la va posar en quarta posició al seu disc, igual que és la quarta cançó del Wild is the Wind que estem escoltant avui. I això, la quarta cançó d'aquest disc rodó, que és el Grace, seu únic disc, té la versió aquesta que segur que coneixeu i que mai està de més reescoltar. David Bowie en una ocasió va dir que Grace era el millor disc de la història. I el 1976, 10 anys més tard d'on som ara, amb el disc de Nina Simone, ell va gravar Wild is the Wind per tancar el seu Station to Station, el seu segon disc americà. Va gravar Wild is the Wind totalment inspirat en la versió de Nina Simone. Aquesta versió ell n'estava molt orgullós, tant que Bowie, quan es va considerar que s'havia perdut entre els 80 i els 90, va tenir un ressorgiment molt marcat en ser cap de cartell a Glastonbury el 2000. Es considera la seva reivindicació com a llegenda. I si veieu aquest... hi ha un documental ara que estan fent en alguna d'aquestes plataformes, no recordo quina l'he vist. Bowie era conscient de que aquell concert era molt important pel seu retorn i per dir, hosti, he sigut molt important i vull continuar fent coses. Va recuperar material antic, repertori antic, ja no era... vull fer coses noves. I aquell concert, ell està nerviós de com anirà, i comença el concert tocant Wild is the Wind. És bastant espectacular. Però bueno, aquí posarem la versió del Station to Station per acabar el programa i podcast d'avui, i emplaçar-nos la setmana que ve, que si tot va com ha d'anar, tindrem una sorpresa bastant espectacular. I lost myself on a cool damp night. I gave myself

up here? Beat Zucchini. Beat Zucchini.

Cada vespre predicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema Spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.

0: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Els likes són una mica guarros, són guarros.
2: I el fueguito és massa evident.
1: La gent no té cap tipus de vergonya amb els fueguitos.
3: I ha de ser vergonya un fueguito? No sé.
1: A mi em faria vergonya enviar-lo sí. I rebre'l.
3: No el trobo divertit, un fueguito. No és divertit, un fueguito.
1: És perquè tens una edat, Sergi, però no és divertit. Bueno, vigileu si teniu parella o si esteu tirant-li la canya a algun parella. Portes un mes tirant-me cors que t'he vist, guarro, que estàs aquí amb la teva nòvia. Sí,
4: sí. Oh. Sergi, tu i jo ens passaria i... això total.
3: Home, i tant.
4: Clar, igual a Sergi ens estan tirant cors i fueguitos i de manera més innocent.
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, aïcat.

0: hands up.
1: No se hace con

0: de diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me, we're the best.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit, a ICAT.

0: vas creuar. Si pogués tornar, pensaria un altre pla. Ja fa massa dies i no has tornat a trucar. No et deixo de buscar.
1: Si creus que ens podem trobar.